0: FM.
1: Bon matí. S'ha dividit la policia de Manchester en San Carlos, aquí a la vella que la vull volitar. Si passa gent amb un cotxe xiu i blau,